0: prestas, não prestas. E a vizinha do lado, o povo enfia, se fosse a janela em bicos de paz. E logo gritou:
1: traz carta para mim.
0: E o carteiro que agarra, demora um bocado, mas pode dizer:
1: não, não, não, não, não, não, não, não, não trago nada. Eu só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só